0: Metropolità de Barcelona segueixen a les de Lleida amb un avenç del 3,1 amb el sector serveis que concentra 3/4 de l'activitat econòmica catalana.
1: I creix l'oposició al Platera, el pla del govern per a la generació elèctrica amb renovables. Entitats ecologistes i agràries, juntament amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, demanen la retirada del Plater i han presentat unes 12.000 al·legacions en contra. Critiquen que s'ha fet sense la participació del territori, en contra dels interessos de la pagesia i de la Catalunya rural i per afavorir els grans grups inversors. Montserrat Corberó és portaveu de la Xarxa.
2: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això tots nosaltres, totes les entitats que estem aquí, ens oposem decididament contra el Plater.
1: I un apunt més, perquè un home ha resultat ferit amb arma blanca aquest dilluns a la tarda en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona, segons confirmen fonts dels Mossos d'Esquadra a aquesta emissora. La policia catalana ha rebut l'avís cap a 6:15 de la tarda. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i els Mossos confirmen que la seva vida no corre perill. La policia ha obert una investigació per identificar l'autor de l'agressió i aclarir les circumstàncies dels fets. A la crònica esportiva parlem de bàsquet. El Barça s'enfronta aquest vespre al Dubai. Josep Capel, bon dia.
3: Bon dia. Setmana complicada pel Barça de Šekulić, ja que haurà d'estar 7 dies fora de Barcelona per jugar 3 partits, 2 d'Eurolliga i un de Lliga ACB. El primer d'ells toca aquesta mateixa tarda i davant d'un dels grans favorits per guanyar la competició, el Dubai. De fet, l'equip ja va viatjar diumenge a la tarda i en total durant aquesta setmana farà més d'11.000 quilòmetres i més de 16 hores de vol. Davant, com dic, tindrà el Dubai de Xavi Pascual i del Toko Shengelia. I amb problemes al Barça en el joc interior. Continuen de baixa Tosan Ewoman, el britànic, amb una subluxació a l'espatlla esquerra i al que encara li queden unes quantes setmanes més de recuperació. El francès John Macundo ja en el tram final de recuperació i també continua de baixa el darrer en caure amb problemes al sòlid de la cama dreta com és Josh Nibu. El partit, com dic, a partir de les 6 de la tarda. Recordem que divendres, segon partit d'Eurolliga a Istanbul, a la pista del Besiktas, i tancaran aquesta complicada setmana diumenge a la Lliga CB jugant a Múrcia.
1: L'entrenador blaugrana Alexander Šekulić s'enfronta al seu exequip, que ara dirigeix l'exblaugrana Xavi Pascual, i parla així de l'enfrontament.
4: It's an interesting situation. Xavi
1: diu Šekulić, és una situació interessant. El Xavi era entrenador del Barça i jo ho era del Dubai, així que hem intercanviat els papers. Tots dos coneixem els equips, els jugadors potser jo una mica més perquè hem fet molts canvis.
4: I know a little bit more than he do because we make a lot of changes, but at the same time...
1: En paral·lel a l'Eurocopa, el Manresa juga contra el PAOK grec al Nou Congost, i en handbol el Barça s'enfronta al Muntada aquest migdia al Mundial de Clubs que se celebra a Egipte. A la Lliga Europea, el Freaking Granollers visita el Frensburg Vandenbeet. I ja coneixem la programació de la 13a edició del Festival Accents.

Artistes com Su, també Arnau Obiols, The Autumn Defense, Nacho Vegas o Marc Pujol seran alguns dels 26 concerts que es podran gaudir a diversos municipis del Camp de Tarragona. El certamen posarà música d'arrel, cançó d'autor, folk, pop, flamenc, reggae, dansa i propostes contemporànies entre el 2 d'octubre i el 13 de desembre. Com para just quan comença? Em preguntes què vull dir? Jo et pregunto a tu què penses? Doncs al ritme de Su ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: i davant d'un dels grans favorits per guanyar la competició, el Dubai. De fet, l'equip ja va viatjar diumenge a la tarda i en total durant aquesta setmana farà més d'11.000 quilòmetres i més de 16 hores de vol. Davant, com dic, tindrà el Dubai de Xavi Pascual i del Toko Shengelia. I amb problemes el Barça en el joc interior. Continuen de baixa Tosan Ewoman, el britànic, amb una subluxació a l'espatlla esquerra i al que encara li queden unes quantes setmanes més de recuperació. El francès John Macundo ja en el tram final de recuperació i també continua de baixa el darrer en caure amb problemes al soli de la cama dreta com és Josh Nibu. El partit, com dic, a partir de les 6 de la tarda. Recordem que divendres, segon partit d'Eurolliga a Istanbul, a la pista del Besiktas, i tancaran aquesta complicada setmana diumenge a la Lliga CB jugant a Múrcia.
1: L'entrenador blaugrana Aleksandr Sekulić s'enfronta al seu exequip, que ara dirigeix l'ex blaugrana Xavi Pascual, i parla així del duel.
2: It's an interesting situation. Xavi was a coach.
1: És una situació interessant. El Xavi era entrenador del Barça i jo ho era del Dubai, així que hem intercanviat els papers. Tots dos coneixem els equips, els jugadors, però potser jo una mica més perquè hem fet molts canvis, ha dit. En paral·lel a l'Eurocopa, el Manresa juga contra el Pau Grec al Nou Congost. I en handbol, el Barça s'enfronta al Muntada aquest migdia al Mundial de Clubs, que se celebra a Egipte. I a la Lliga Europea, el Granollers visita el Flensburg Handball. De la cultura, parlem d'arts escèniques. El Barquer de Lliure s'emporta 3 premis Teatre Barcelona: millor espectacle teatral, millor direcció i millor interpretació de repartiment per a Imma Colomer. La 9a edició dels premis també han reconegut Per Magel, de l'Espai Texas, i el musical Germans de Sang, del Condal, amb 2 guardons cadascun. Àngels Guanyalons, disculpin, s'ha emportat el premi a la millor interpretació per la Corona d'Espines. Entre d'altres, el palmarès dels premis també ha guardonat L'amor i la primavera, de la Baronal, amb el premi a millor espectacle de dansa, i el premi a millor espectacle de circ i clown ha estat per a Qui som, de Baró d'Abel. I avui marxem al ritme de Zucchero. Aquesta nit el músic italià debutarà al Festival de Jazz de Barcelona, al Palau de la Música, amb la gira Under the Moonlight, que repassa la seva trajectòria entre el blues i el rock i celebra els 25 anys d'un dels seus grans èxits. Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtbbaixer.cat. Que passin un molt bon dia.

0: tarifa del gas es una de las medidas del escudo anticrisis que va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros ante el repunte de los precios de los carburantes y de la energía, que han situado al IPC de septiembre al borde del 5%, en el 4,9. Lo ha avanzado la vicepresidenta Sarah Hagesen en Dublín en la reunión de los ministros de energía de los 27. David Vidoiro, corresponsal comunitario, buenos días.
1: Buenos días. La ministra para la Transición Ecológica adelanta que la subida de la tarifa regulada del gas estará capada. No superará el 15% a partir de octubre. Si el Ejecutivo no interviniera, dice Sarah Hagesen, su coste aumentaría más del 45%. Por otro lado, el Ejecutivo también limitará el encarecimiento de la bombona de butano que utilizan unos 7 millones de familias en España. No podrá sobrepasar los 19,55 € hasta junio del año que viene, frente a los casi 19 € actuales. Bruselas avisa que este tipo de medidas de apoyo deben ser quirúrgicas, temporales, para no fomentar el consumo de combustibles fósiles. Pero la ministra Sarah Hagesen lo justifica.
2: Pero también es cierto que en esta transición, ante situaciones de alta vulnerabilidad, tenemos que proteger a esos consumidores que están más expuestos y que, por lo tanto, ante esta temporada, además, que inicia el otoño y el invierno, donde bajarán las temperaturas, evidentemente, siempre van a contar con el apoyo del Gobierno.
1: Ella apuesta por más renovables como solución a medio y largo plazo.
0: 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
3: A Catalunya estem molt pendents de la meteorologia davant la previsió de pluges, sobretot al prelitoral i litoral catalans. S'espera que l'episodi sigui especialment intens fins a les 2 de la tarda. Ja s'han registrat xàfecs i aiguats que han descarregat amb intensitat el Penedès, l'Anoia i el Garraf. En alguns punts s'estan produint pluges torrencials. Ho ha explicat Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, qui exposa la previsió de cara a les properes hores.
4: Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular, doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per possibles augments sobtats dels cabals dels rius i rieres a l'Anoia, l'Alt Penedès i municipis propers, i demana evitar lleres de rius i zones inundables. Pel que fa a la mobilitat, la línia R6 de Ferrocarrils està tallada entre les estacions de Masquefa i Piera per l'episodi de pluges. El temporal també està afectant diverses línies de rodalies. En concret, els trens de les línies R2, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions de velocitat per garantir la seguretat. A banda, Renfe ha suspès la circulació de trens a Catalunya fins a les 11 del matí. Afecta els serveis d'AVE del corredor nord-est, els Avant, Euromed, mitjana distància i dos regionals. I també els parlem d'un accident de trànsit a la P7 aquesta matinada, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, que deixa un home ferit en estat crític. Segons els bombers, un camió que transportava paqueteria ha bolcat i el seu conductor ha quedat atrapat a la cabina. Els bombers han activat 5 dotacions i han fet tasques d'excarceració per alliberar-lo. Els sistemes d'emergències mèdiques han activat 2 ambulàncies i un equip conjunt, han atès el ferit i l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'accident ha obligat a tallar la carretera durant una estona. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.

0: litoral oeste de Galicia. Para mañana, último día de septiembre, esperamos más agua, precipitaciones que podrían ser persistentes y puntualmente fuertes en el Cantábrico Oriental y en Pirineos. 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
1: Bona tarda. En el debat de política general, el president Salvador Illa ha fet diversos anuncis en matèria d'habitatge. Anem, doncs, a la cambra catalana. Lorena Enns, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, els anuncis en habitatge han estat els més destacats del debat de política general. Han estat tres, concretament, la creació d'un fons dotat amb 25 milions per ajudar vulnerables en situació d'amenaça, com és el cas de la Mari Carmen, l'ampliació dels préstecs d'emancipació a persones de 40 anys i la compra conjunta, un programa que la Generalitat vol posar en marxa per comprar part de l'habitatge a persones majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca. Una mesura que subratlla el president no l'ha impulsat encara cap comunitat autònoma, però que el Codi Civil permet impulsar-la. L'escoltem.
3: Parlarem d'aquesta qüestió amb tots els grups per que puguin enriquir la proposta? També. La tirarem endavant? Sens dubte. Dotarem d'iniciar aquest programa amb 100 milions d'euros.
2: Més enllà de l'habitatge, el president també ha demanat confiança als grups per resoldre la crisi educativa per assolir el 6% del PIB. A banda, el govern proposarà als grups parlamentaris la regulació del reconeixement de l'autoritat pública del professorat. Són les receptes del president per lluitar també contra l'extrema dreta, amb l'objectiu d'erigir Catalunya com un dels bastions de la democràcia. Illa també ha anunciat que el proper mes de novembre a Catalunya acollirà una conferència de regions per la democràcia.
1: Gràcies, Lorena. A Mataró han desnonat avui una família amb una persona amb discapacitat, malgrat l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat de l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de feia 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat de l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
4: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
1: Doncs és tot de moment. Continua la informació. Aquesta sintonia. Bona tarda.
5: El tráfico en Radio 5.
6: Buenas tardes. Actualizamos la información de tráfico y pendientes de varios siniestros en la entrada a Madrid por la A2 a su paso por Canillejas, en Zaragoza también en su acceso por esta A2 en el entorno de Miralbueno y en la entrada a Valencia por la V31 en Silla. Al margen de las incidencias, tráfico lento en Madrid en la entrada por la A1 en Las Tablas, A2 en Torrejón y en las salidas por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda. Dificultades en Barcelona en la AP7 en Cerdañola del Valle, sentido Tarragona, y en su acceso por la C33 de Moncada. También complicaciones en Cantabria, en la A8 en Praves hacia Santander, además de en Torrelavega en sentido Casturdiales. Más complicaciones en Valencia, en la entrada por la CV35 en Burjassot, también en Málaga, la A7 en San Pedro Alcántara en ambas direcciones, y complicada en Gran Canaria, la GC3 en Almatriche sentido Arucas. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
5: El tiempo en Radio 5.
7: Buenas tardes. En estos momentos se registran chubascos intensos en Galicia y puntos dispersos de Cataluña, especialmente en Girona. En lo que llevamos de día se han recogido 67 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Barcelona, 53 en el de Girona. Peligro importante en Cataluña por precipitación intensa, con acumulados de más de 40-60 litros por metro cuadrado en una hora. Un nuevo frente entra ya por el noroeste, dejando chubascos muy fuertes y persistentes en Galicia y Cordillera Cantábrica, especialmente en A Coruña, aquí con peligro importante, con acumulados que pueden alcanzar o superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Junto a las precipitaciones, tenemos también rachas muy fuertes. Pueden producirse inundaciones y crecidas súbitas de cauces. Mucha precaución. También pueden aparecer precipitaciones aisladas en cualquier punto de la península, excepto en el suroeste. Hoy con temperaturas que bajan en Cataluña, Aragón y Castilla y León, suben en el litoral cantábrico, Andalucía y Castilla-La Mancha. A partir del viernes llega aire frío en altura, que dejará tiempo inestable en amplias zonas. Es una información de AEMET.

0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Continua el temporal i a aquesta hora el Servei Meteorològic de Catalunya envia és alert al Baix Empordà, on la pluja és més intensa. A l'àrea metropolitana de Barcelona la situació es normalitza, tot i que encara hi ha problemes a diverses línies del metro. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem precisament per la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà la inestabilitat no se'n va del tot de Catalunya. A la primera meitat del dia s'espera cel ennuvolat en general, encara amb probabilitat d'alguna precipitació ocasionalment acompanyada de tempesta, però en general s'esperen menys intenses que les d'avui. A la tarda, això sí, ja s'espera tendència a cel més clar en general al territori. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 de màxima a Tarragona. És una informació d'EMET.
2: I coneguem la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. D'hores d'ara, la GI-644 continua tallada de Forallac a Serra de Daró en tots dos sentits per inundacions. La B-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllavissades, també en dos sentits de la marxa. A la C-25 hi ha un creu obert per circular Muntanyola en sentit Girona per un camió variat i això provoca intensitat. A la C-32, a l'autopista del Garraf, retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, en sentit Sitges, per un accident que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Comencem, doncs, pendents a l'episodi de pluges que a aquesta hora afecten la demarcació de Girona. Protecció Civil acaba d'enviar un missatge. És alerta al nord-est del Baix Empordà per pluges torrencials que duraran almenys fins les 9 de la nit. Àlex Eloi, bona tarda.
5: Bona tarda. Els xàfecs continuen descarregant a les comarques del Gironès i el Baix Empordà, que són les que han registrat les principals acumulacions, més de 100 litres per metre quadrat a punts com Cassà de la Selva o Torroella de Montgrí. Pel que fa als rius, preocupa el cabal del riu Daró, que ha superat el llindar de perill a la Bisbal d'Empordà amb 98,5 metres cúbics per segon. En total, durant aquest episodi, les trucades del telèfon d'emergència 112 superen les 1.600 i els bombers han atès més de 700 avisos, entre els que destaca el rescat d'una mare i el seu nadó de 5 mesos en un cotxe a Gavà que estaven sent arrossegats per l'aigua. En total, 9 persones han resultat ferides durant l'episodi de pluges, 6 han estat menys greu i 3 lleus. Pel que fa a la mobilitat, ja està totalment reoberta la Ronda de Dalt, mentre que continuen les afectacions del metro de Barcelona, Rodalies i els retards a l'aeroport del Prat.
2: Gràcies, Àlex. Més notícies. El president de la Generalitat anuncia que el govern pagarà la meitat de la compra d'un pis als majors de 40 anys. És una de les receptes estrelles que Salvador Illa ha proposat per fer front a l'emergència habitacional a Catalunya i ho ha fet a la primera sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. Lorena Enns.
6: Salvador Illa activa tres noves vies per intervenir al mercat de l'habitatge. La primera, Catalunya, posarà en marxa la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i particulars de més de 40 anys. Es tracta d'una fórmula innovadora recollida al Codi Civil Català que permet als beneficiaris viure en aquell habitatge durant 40 o 50 anys amb dret a vendre'l durant aquest temps o deixar-lo en herència.
7: I al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat, que hi ha portat uns diners i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
6: En paral·lel, el govern crearà un fons dotat amb 25 milions per evitar desnonaments a persones vulnerables i ampliarà els préstecs d'emancipació als 40 anys. El president també ha demanat a Junts que tingui altura política i permeti tramitar al Congrés els decrets aprovats avui pel govern central.
2: A tot això, a Mataró han desnonat avui una família amb una persona amb discapacitat, tot i l'oposició d'un grup de veïns i del sindicat de l'habitatge. El Jordi pateix una malaltia rara i la seva germana és mare de tres fills. Vivien en un pis de lloguer, propietat d'un gran tenidor des de feia 11 anys. Pilar Sánchez, del sindicat de l'habitatge de Mataró, creu que els decrets d'habitatge del govern espanyol haurien aturat aquest desnonament.
8: El decret d'avui, un desnonament d'aquestes condicions l'aturaria. Per tant, creiem que és molt important fer pressió fins a últim moment.
2: La família explica que no té alternativa habitacional més enllà de 3 nits d'hostal que els ofereixen els serveis socials i demanen que s'agilitzi el seu cas per accedir a un lloguer social. L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i extingeix la seva responsabilitat penal en la causa del procés en el qual estava processada per desobediència. Rovira no va arribar a ser jutjada per aquests fets perquè va fugir a Suïssa entre el maig del 2019 i el juliol del 2024. Un cop es va arxivar la causa per les mobilitzacions del tsunami democràtic a l'Audiència Nacional, Rovira va tornar a Catalunya amb tots els càrrecs retirats, excepte el delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. El Suprem va remetre la seva causa a l'Audiència de Barcelona, que ara li ha aplicat l'amnistia. I a Sabadell, el PSC i el grup de Sabadell en Comú Podem han demanat la dimissió del regidor de Vox, César Gil, per simular un tret al clatell en el ple d'aquest dilluns en un gest dirigit a una assessora dels comuns que era entre el públic, Andreu Vinyes.
9: Sí, el gest es va produir mentre el ple debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. Vistes les imatges, l'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat que s'estudien accions legals contra el regidor de Vox.
10: Que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos i, evidentment, mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
9: També estudien emprendre accions legals. Els comuns en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit.
2: Més notícies. Foment del Treball proposa recuperar l'acomiadament objectiu per baixes mèdiques reiterades. És una de les fórmules de la patronal catalana per reduir l'absentisme laboral. Climent Sabater.
11: Recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafa molt la baixa és una de les propostes que recull Foment del Treball en el llibre blanc de l'absentisme i amb el que busca reduir les baixes laborals que cada any tenen un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya, el doble que fa 5 anys. Ho explica el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
12: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades, excloent-li, com és lògic, els supòsits de discapacitat i concretar molt millor les conductes de simulació o contraris a la recuperació.
11: La patronal catalana també proposa eliminar els complements salarials mentre dura la baixa o suprimir l'obligació de cotitzar durant el procés d'incapacitat. Foment del Treball demana un gran pacte per reduir l'absentisme amb més de 2 milions de processos per incapacitat cada any a Catalunya.
2: I la Fundació Equitat.org alerta que no hi ha eines per detectar l'absentisme escolar a Catalunya i demana polítiques més estables. Laura Hurtado.
13: El sistema català no disposa d'un registre propi per fer seguiment de l'absentisme laboral, una situació que s'ha vist agreujada per l'exclusió a les proves PISA. Helena Cintas, cap de projectes.
14: L'absentisme és una alerta, és un senyal de que alguna cosa no està funcionant. I, per tant, és un senyal que, si el sabem llegir i tenim les eines per actuar, permeten prevenir coses que poden derivar després en, per exemple, casos d'abandonament escolar prematur.
13: La Fundació assegura que l'absentisme és especialment crític a secundària i a l'educació postobligatòria.
2: Esports. I en esports, a punt d'acabar el partit del Barça a l'Eurolliga a la pista del Dubai, Tarek Carazo. Bona tarda.
15: Bona tarda. Un partit que semblava perdut pel conjunt blaurana, però que ara mateix a 24 segons està en marcador de Dubai 92, Barça 87. Ho té complicat l'equip de Sekulic enfront del conjunt entrenat per Xavi Pascual, però encara hi té temps. En Rafinha queda pendent de proves mèdiques per determinar si pateix alguna lesió. El brasiler ha sigut substituït al descans del partit de la seva selecció davant d'Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta que no semblen importants. I el Barça d'handbol tanca la fase de grups del Mundial de Clubs amb victòria 51-15, més 36 sobre el Montada marroquí. Dijous s'enfrontaran al vespre hongarès a la final.
2: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
15: Bona tarda.
2: I avui acabem amb la música de Su.
16: No t'has vist, suposo.
2: És una de les artistes que forma part de la programació de la 13a edició del Festival Accents. 26 concerts que es podran gaudir a diversos municipis del Camp de Tarragona del 2 d'octubre al 13 de desembre. Doncs amb aquests acords de su ens acomiadem. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà. Bona tarda. Adéu-siau.